Colvan, and Idulin ni hawa baia haklia folse go di electricitate radio na lifa gaidas a shapon kakahar FM. Es Michel Jaume Vidanes, agus tatu ege stok en leclar specialta kiol noa. Benvinguts sigues a electricitate radio na lifa al 106.4 de l'FM, mitin des d'aquí, des dels nostres estudis al carrer de Amiens, amb un servidor Jaume Vidanes, avui amb un especial dedicat a novetats musicals. Bé, anem una miqueta aquí endarrerits en aquest aspecte, però et posàvem un dels senzills que sortia del segon llarga durada d'Alba Farelo, més coneguda com a Bad Gal, aquesta artista de Vilassar de Mar, des del Maresme, projectada a tot el món, una de les artistes de Catalunya més internacionals, amb aquest gran senzill, un coroià que ens transporta als anys 2000 i el R&B característic d'aquella època. I seguim doncs amb novetats i ho fem amb l'artista de Essex o també de Cambridge, segons com es miri, Charlie XCX ens avança el seu nou llarga durada, el setè de la seva carrera, si no tenim en compte mixtapes i bandes sonores i tal, s'anomenarà Music Rock Fashion, o algo així, o al revés, no sé ben bé, però sí que ens l'avança amb grans senzills com Rock Music i aquest SS26 és Charlie XCX.

Que tenies aquest imaginado és tot un dels senzills d'avançament del casal nou llarga durada de la formació barcelonina Hidrogenés. Moltes, moltes ganes de veure'ls en directe amb la gira que els acompanyarà. I continuem amb novetats i ho fem amb un artista que ens arriba des d'Alacant sota el sobrenou de Dimoa. És un artista resident aquí a Dublín i aquest és el seu primer senzill de, bueno, de presentació en societat. És L'he pedit a la luna Dimoa a electricitat.

0: Tot i haver-nos entregat un reguitzell de senzills i EPs entremig de tot aquest, podríem dir, silenci. Ben bé, silenci no és, però a un servidor li agraden molt els àlbums i ens agrada molt promocionar àlbums des d'aquí, des d'Electricitat. I fa 7 anys que no tenim àlbum de Boy Harsher, aquesta formació que ens arriba des de la ciutat de Northampton, no a Anglaterra, però sinó a Massachusetts, als Estats Units, originàriament de Georgia Savannah, una formació que ens ha estat entregant música synth-pop molt i molt interessant i bé, en sí que ens han entregat una sèrie de senzills i EPs, però ens acaben d'entregar un senzill així solet, que s'anomena Jeans. Esperem que sigui doncs, aquest anticipament, aquest avançament de lo que serà el seu nou llarga durada. La que també feia 7 anys que no entregava nou treball és una artista de Michigan, ni més ni menys que la reina del pop. Madonna torna després d'aquell Madame X amb una continuació d'un treball del 2005, 21 anys, des d'aquell Confessions on the Dance Floor. Aquí, doncs, amb aquest retorn triomfal, número 1 de ventes molts i molts països a través d'aquest Confessions 2 i grans temes d'electrònica com aquest School.
1: There's only one thing I like more than sharing what I know with other people. And that's learning.

Aquí tenías a Alejandra Gersi, aquesta artista veneçolana coneguda com a Arca, animant a Robin, l'artista sueca, amb aquest Arca's take del Sexistential, un dels senzills que ens arriba en el nou treball de la sueca. Doncs, i seguim amb més novetats aquí a Electricitat, novetats recents, diríem, però potser no tan recents. Bé, tal i fa, oi? Aquí tenim un disc fantàstic, fantàstic de música pop electrònica anomenat The Worst Girl in America. És Slater, ens arriba des dels Estats Units i aquí tens aquest I'm Actually Kinda Famous.

0: que tenías aquesta col·laboració entre l'artista de Nova Orleans, Big Frida, la reina del bounce, i l'artista escocesa Sophie, que ens va deixar fa uns quants anys, ja em sap que fa 6 o 7, i amb aquest senzill que s'inclou dintre d'un EP anomenat Release at Last, que bé, és una col·laboració entre aquestes dues artistes. I continuem amb una formació que ens arriba des de San Francisco, des de la costa oest. Són Underscores, i aquí tens un senzill inclòs dintre el darrer llarga durada You, aquest Tell Me You Want It. Són Underscores.
1: It's you.

aquí tenies aquest senzill del avançament del nou llarga durada de la sueca Tove Lo, remesclat per Fockers, aquesta formació del Regne Unit que està donant molt a parlar. Escoltaves I'm Your Girl Right, Fockers Remix. I anem a endinsar-nos dintre una artista francesa anomenada De XS. Aquí tens aquest senzill que ens entrega anomenat Les Charlatans.

ag den as a get happy birthday enclosed intra written interchanges also on llarga durada de l'artista dels Estats Units Avalon Emerson, una artista més coneguda normalment com a DJ però que ens ha entregat dos llarga durades, un debut de música així de pop electrònic el 2023 i ara aquesta continuació. I seguim amb pop electrònic i ho fem amb Alexis Taylor, l'artista conegut també com a cantant de Hot Chip, ens entrega Paris in the Spring, nou llarga durada i temes com aquest Out the Face.

0: Villeta.
1: Manuel de Belleza és el nou llarga durada de l'asturià Rodrigo Cuevas, un àlbum que compta amb col·laboracions bastant diferents, incloent a Maciel, Anna Belén, Tartar Elena, o en el cas del tema que escoltaves, Mala Rodríguez, amb aquest tema anomenat Belleza. I continuem amb novetats aquí a Electricitat, a Ràdio Analifa, al 106.4 de l'FM, i ho fem amb Anne Hathaway, sí, l'actriu, aquí amb un tema inclòs dintre la banda sonora de Mother Mary i amb producció de ni més ni menys que Charlie XCX. És aquest Burial Anne Hathaway.